0: ஐக்கம் பண்ணாத.
1: Hombre, ha gustado mucho la Olímpica y los Finlandia Rally.
2: ¡Oh! ¡Olímpica!